condemnat a Maurici Anglès, un dels germans d'Antonio Anglès, desaparegut i acusat, recordem, del triple assassinat de les xiquetes d'Alcàsser, a 17 anys i 9 mesos de presó per segrestar i torturar

0: igual que els anteriors arrestats, queda imputat en una causa oberta pels presumptes delictes d'homicidi i tinença il·lícita d'armes, mentre continua el reforç policial en el conflictiu barri de l'Alquerieta per evitar represàlies.
1: I el jutge ha decretat també presó provisional per als dos detinguts dissabte passat per la seva presumpta participació en un altre tiroteig entre ells mateixos a la localitat d'Albal, a la província de València. Queden investigats en una causa oberta per delictes d'homicidi en grau de temptativa i tinença il·lícita d'armes, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat. El conseller d'Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, per la seva part, ha afirmat avui durant la seva compareixença en la Comissió de Justícia i Interior de les Corts que la prioritat durant els incendis de Segorbe, el Saler i Tuejar va ser la protecció dels valencians. Ha insistit que els dispositius d'extinció no van ser estàtics, sinó que es van dimensionar segons la seva evolució. Amparo Sánchez.
2: El conseller ha reiterat que van ser incendis diferents en diferents territoris, amb diferents evolucions i amb necessitats operatives diverses.
3: Que dos fueron intencionados y otro por un rayo. No existe una respuesta automática para todas las emergencias, pero sí existen unos principios que deben ser constantes. Disponer de información, valorar el riesgo, tomar decisiones, movilizar capacidades, establecer responsabilidades claras, proteger a la población, mantener la respuesta.
2: A més, assegura que quan les flames desapareixen, la Generalitat té una segona responsabilitat que passa per ajudar als que han patit les conseqüències dels incendis.
3: Y ahí también debe estar la Administración para atender las necesidades de las personas afectadas por estos incendios y para contribuir a la recuperación de los municipios y de las zonas damnificadas y facilitar que los territorios puedan recuperar cuanto antes su actividad.
2: La diputada socialista Alicia Andújar li ha retret la demora que va haver-hi a l'hora de demanar ajuda a la UME, mentre que Jesús Pla, diputat de Compromís, ha lamentat el fracàs de les polítiques de prevenció i extinció.
4: En 8 incendis que s'ha activat la UME, en 7 s'ha fet entre 1 i 3 hores després de declarar l'incendi. A soles en este van ser 17 hores de retard.
5: S'ha posat de manifest com en un incendi com el del Saler s'ha tingut que cridar a la UME per la falta de coordinació i per la falta de mitjans. Hem fet propostes en el sentit de que hi hagi una veritable coordinació del servei d'emergències.
1: Els sindicats aplaudeixen el projecte del futur Hospital General de Castelló, però recorden que sense professionals no hi ha sanitat. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
6: Estan molt d'acord amb el projecte, demanen que es complisquen els terminis anunciats, però es mostren escèptics per a dotar-lo de personal sanitari. Virginia Sales, portaveu de Comissions Obreres.
7: Estamos de acuerdísimo con este hospital, pero lo que tenemos que tener claro es que todo esto, para que funcione, necesitamos profesionales. Y no sé si está valorado la dificultad de cobertura de algunos profesionales que tenemos como facultativos y enfermería. Tenemos un déficit de profesionales muy importante en la provincia y no podemos abastecer ya casi ni el hospital, los hospitales que tenemos, tanto el general como el provincial que tenemos en la ciudad de Castellón. Complicado será también abastecer de profesionales este nuevo hospital y evidentemente sin esos profesionales el hospital no va a funcionar.
6: Tots els terrenys estan ja adquirits i el Consell va autoritzar el passat 11 de setembre la contratació de les obres. El següent pas serà aquesta setmana que es publique la licitació.
1: I de Sanitat a Educació, Comissions Obreres alerta de la forta caiguda dels resultats de l'alumnat valencià en l'informe PISA 2025 i reclama responsabilitats a la Generalitat.
8: El sindicat qüestiona que la conselleria atribuïsca els resultats al model educatiu dels governs del Botànic i a la LOMLOE i assenyala que el descens més important es produeix entre 2022 i 2025. Txelo Baix és la portaveu d'Educació de Comissions Obreres.
9: Subratllar que no és una qüestió ni dels últims anys ni dels que vindran. Cal tindre una mirada llarga i posar mitjans. El que fa això és corroborar que totes aquelles demandes que han conformat la taula reivindicativa de la vaga educativa són perfectament lícites. S'ha de posar en marxa.
1: I parlem ara del Front Abolicionista del País Valencià, que reclama una normativa autonòmica que acabi amb els proxenetes i els que contraten serveis de prostitució. Ho han reclamat amb una concentració avui enfront de les Corts, coincidint amb el Dia Internacional contra l'Explotació Sexual.
2: Afirmen que la solució és senzilla, perseguir els homes que paguen per prostitució, però reiteren molts homes no volen perdre el privilegi de pocs diners accedir al cos d'una dona. Concha Hurtado és la portaveu del Front Abolicionista del País Valencià.
10: Perseguir a los proxenetas, que son los que se lucran, perseguir a los puteros, que son los que agreden sexualmente a las mujeres esclavizadas y prostituidas, un sistema de apoyo integral para las mujeres para que puedan abandonar la prostitución y también para evitar que entren. También hace falta campañas de prevención a nivel

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: ¿Qué tal? ¿Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts, benvingudes a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui és dimecres 23 de setembre i quan són les 2:31, arrenquem un programa, ja saben, els dimecres dedicat un poc a la innovació, a la tecnologia. Els parlarem d'uns premis molt interessants amb tota aquesta xarxa d'instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana amb Reddit. Parlarem d'altres assumptes de producte amb la cooperativa Consum. Avui en concret parlarem dels calamars, presten atenció, un productàs, i també viatjarem arreu del món perquè a través de la música i la dansa des de València els anem a portar just a l'altra punta del món. Moltes altres coses que els anirem contant de seguida, però ja sabem, primer que res, fem una ullada per si s'incorporen ara i no s'han ficat al corrent del que està passant amb Núria Moreno. Bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: I amb eixa actualitat informativa, conta'ns, Núria.
2: Doncs està per ací per la Comunitat Valenciana la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, està en concret a Sagunt, i des d'allí ha dit, vaig a que la Comunitat Valenciana per al govern és un destí adequat per acollir a menors migrants procedents de Ceuta. Ha dit la ministra que la capacitat d'acollida de la comunitat està acreditada en un reial decret que es va aprovar el mes de juny i que estableix més de 1.900 places per a menors no acompanyats. Diu també que aquestes places estan lluny de la sobreocupació que diu que hi ha el Consell, i reclama també a les comunitats autònomes, a banda de la valenciana, a la resta, que siguin solidàries per a alleujar la situació de Ceuta. Avui el conseller d'Emergències Interior, Juan Carlos Valderrama, ha comparegut en les Corts per a explicar com s'han gestionat els últims incendis, i ha dit que els dispositius que s'han desplegat durant els de Segorbe, el Saleri i Tuéjar, que no van ser estàtics, sinó que es van dimensionar segons també un poc l'evolució del foc. Ha insistit també que van ser incendis diferents i amb necessitats operatives diverses.
3: Que dos fueron intencionados y otro por un rayo. No existe una respuesta automática para todas las emergencias, pero sí existen unos principios que deben ser constantes. Disponer de información, valorar el riesgo, tomar decisiones.

0: Habilitar capacidades, establecer responsabilidades claras, proteger a la población, mantener la respuesta.
1: I avui en parla també d'educació perquè el sindicat Comissions Obreres alerta de la forta caiguda dels resultats de l'alumnat valencià en aquest informe PISA 2025 del que venim parlant aquestes setmanes. Reclamen responsabilitats a la Generalitat i qüestionen que la conselleria estigui atribuint els resultats al model educatiu dels anteriors governs del Botànic i a la LOMLOE perquè diuen que el descens més important es produeix entre 2022 i 2025. Escoltem a Txelo Baix, que és la portaveu d'educació de Comissions Obreres.
2: Subratllar que no és una qüestió ni dels últims anys ni dels que vindran. Cal tindre una mirada llarga i posar mitjans. El que fa això és corroborar que totes aquelles demandes que han conformat la taula reivindicativa de la vaga educativa són perfectament lícites. S'ha de posar en marxa.
1: I avui és el Dia Internacional de la Visibilitat Bisexual i el col·lectiu Lambda denuncia que l'odi, el rebuig i la bifòbia continuen sent una realitat quotidiana per a moltes persones bisexuals en la comunitat valenciana. Teresa Díaz és la portaveu de Lambda.
3: El cuestionamiento constante de la bisexualidad como una fase o como un momento de confusión de la persona afecta en cosas concretas como en la salud mental por esa necesidad de constantemente estar justificada o ser negada tu orientación.
4: Doncs estos són alguns dels temes del dia, així Núria, és. Que a la pròxima cita informativa a les 7:20 en la brújula Comunitat Valenciana ampliem.
1: Molt bé.
4: Gràcies, companya. I fins ara, les 2:35 en estos moments, parlant d'actualitat, Andrea Gut, bona vesprada.
5: Bona vesprada, companya.
4: Hem de parlar d'un tema en el qual està involucrat el mes de setembre, perquè és època de molts casaments i, en conseqüència, de moltes despedides de solter. Unes celebracions que tots recordem per sempre, si les hem viscudes alguna vegada, però que ciutats grans com València estan començant a regular.
5: Sí, sobretot perquè ara, bueno, d'ací uns mesos, quan estigui aprovat aquesta ordenança, les celebracions es podran traduir en multes que van des dels 750 fins als 1.500 euros. I el tema, com molts saben, no és nou ací en València. Les despedides són un malson per a molts veïns, sobretot al centre, i l'Ajuntament no és la primera vegada que declara sobre el tema, però no com ho ha fet recentment i amb aquestes xifres, no? Amb aquestes multes. En 2024, la policia local de València ja va detectar fins a 40 despedides en apenas un cap de setmana. I ara les intencions al respecte per part del consistori es veuen reflexades en aquest nou esborrany de la nova i primera ordenança de civisme que ens detalla Jesús Carbonell, que és concejal de Seguretat de València.
6: Nunca ha habido en Valencia una ordenanza de convivencia. Aunque parezca extraño, esta ciudad carecía de este instrumento. Y por ello hay muchas conductas que nunca han sido objeto de infracción y que a partir de ahora sí que lo serán. Y todo ello con el objetivo de mejorar la convivencia en la ciudad. Hay contempladas muchas conductas, algunas referidas a la dignidad de las personas, otras sobre acciones vandálicas, agresivas o temerarias, relacionadas con la perturbación del uso del espacio público, vinculadas al turismo, otras relacionadas con comportamientos sexuales y luego también actividades de ocio.
5: I en aquest últim cas s'enmarquen aquestes despedides de solters i solteres que, segons ens explica Carbonell, quan es produïsquen entre les 10 de la nit i les 8 del matí, constituiran infraccions de caràcter greu que comportaran multes que aniran des dels 750 euros, com diguem, fins als 1.500 euros.
6: El mero hecho de que se esté generando esta actitud incívica en esa franja horaria ya comportaría la sanción. Al fin y al cabo, cuando hablamos de despedidas de soltero, hablamos de un contexto en el cual pues hay un grupo de personas haciendo más ruido del ordinario y molestando en la convivencia.
5: Però seran sancionades totes aquestes celebracions? Perquè, clar, això fa falta sí, un criteri, no? No poden sancionar a totes les celebracions perquè n'hi ha algunes que seran més tranquil·les i unes altres que alteren clar. Més l'ordre i la convivència, no? Però, evidentment, serà la policia local la que tindrà que valorar tot això, si les celebracions estan afectant o no al descans i a la convivència del veïnat i de la ciutat.
6: Al final, la policía siempre tiene que interpretar las acciones incívicas que vean en la calle. Y efectivamente, en unos casos, ubicarlas en una tipología de infracción o en otra. Porque también hay contempladas otras infracciones, como por ejemplo, perturbar la convivencia pacífica, como pueden ser conductas vandálicas, temerarias, agresivas o negligentes, o bien realizar acrobacias. En definitiva, todo depende de las circunstancias y serán los policías los que puedan ubicar en cada caso concreto qué tipología de conducta es sancionable.
5: Però en aquest text, en esta ordenança, no només apareixen una vegada aquestes celebracions mencionades, apareixen una altra vegada, una segona vegada, en el text en la que fa referència a les infraccions que contempla el text per transitar o permanèixer en la via o en espais públics amb roba o complements que representen els genitals del ser humà, amb ninots o elements de caràcter sexual, amb el fi de aconseguir l'atenció dels vianants. En aquest cas, se constituís una infracción mes lleu de fins a 650 euros.
6: Y luego, por ejemplo, si no llegara a ser un grupo que está realmente alterando el orden, pero en cambio transitan o permanecen en el espacio público con ropa o complementos que representen los órganos sexuales, pues eso también es objeto de sanción. Lo digo porque en ocasiones todo va parejo. Estas despedidas de soltero, además, van acompanyades d'aquest tipus de ropa o complementos.
5: I quan serà això una realitat? Doncs segons Ballester, d'ací uns 4 mesos aproximadament, perquè el text ja està redactat i som a informació pública, i s'ha remès ara als diferents serveis de l'Ajuntament per a que aleguen sobre el text i després haurà d'aprovar-se per la Junta de Govern i per el ple, finalment. Així que en 4 mesos València podria no ser un destí tan atractiu
4: per a les despedides de solters i solteres. Sí, i solteres, clar. Però, bueno, que sí. Bueno, pues veurem com evoluciona tot això, companya. Ara passem ja amb altres assumptes. Hem abordat tota aquesta actualitat. Són les 2:40 minuts i escolten perquè ens n'anem a l'altra punta del món. Avui anem a viatjar a través de la música i la dansa des de València fins a l'altra punta del món, com acabem de dir, perquè el grup de danses de Montcada ha portat el folclore valencià fins a Xangai, on han participat en el Grand Parade del Xangai Tourism Festival, un dels grans esdeveniments culturals i turístics de la Xina. Andrea, una experiència molt especial per a aquesta agrupació que precisament enguany, a més, celebra els 50 anys mantenint vives les nostres danses, la música i la nostra indumentària tradicional.
5: Sí, per això volem conèixer de primera mà com han viscut ells aquesta experiència meravellosa, no? No només de veure Xina, sinó de participar en un event tan important, no? I amb tanta magnitud. I ens ho va contar la directora del grup de danses de Montcà, Núria Gràcia. Què tal? Bona vesprada.
4: Bona vesprada.
7: Hola, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes.
4: Núria, cuéntanos cómo surge la posibilidad primero de, bueno, pues que el grupo de danzas de Montcada participará en el Shanghai Tourist Festival, en este parade, en esta gran desfilada.
7: Bueno, pues no ha sido casualidad, ha sido efectivamente porque es nuestro 50 aniversario, un año muy especial para nosotros. Hemos querido estar en contacto con grandes festivales que se realizan en el mundo y, bueno, recibimos esta invitación de la organización del festival, que no es una inscripción abierta, sino una selección internacional que valoran pues nuestros vídeos, fotografías, trayectoria, nuestra propuesta, les gustó. Después de un gran proceso de selección de 60 países, nos escogieron a nosotros, representantes únicos de España, y nada, muy emocionados, muy contentos.
5: No sé, Núria, quants dies exactament vau estar, quan va ser exactament, i sobretot conta'ns com va ser esa experiència.
7: Bueno, pues hemos estado del 9 al 18 de septiembre, una delegación de 31 personas, y la verdad es que ha sido impresionante. Nos cuesta aún asimilar todo lo que hemos vivido, cómo nos ha unido como grupo, toda la emoción que hemos recibido, el cariño, la expectación. O sea, están eufóricos de ver toda nuestra indumentaria, nuestra música, nuestras tradiciones que hemos llevado hasta allí, hasta el corazón de Shanghái.
4: Claro, porque ¿cómo eran las reacciones que notabais por parte del público chino cuando os veía bailar con la música, con la indumentaria valenciana? Sabemos que cuando ellos vienen a visitarnos en plenas fallas y tal, siempre van pidiendo fotos, ¿no? Con las falleras,
7: claro,
4: mayores, con... Y eso les llama mucho la atención.
7: Efectivamente. Les llama muchísimo la atención, pero es que era impresionante cómo se agolpaba la gente para poder vernos. Entonces, claro, te sentías como una especie de estrella del rock, saludando todo el desfile, la gente, no sé, lanzándonos besos, o sea, corazones, los niños ahí súper emocionados de poder vernos cerca, como si, no sé, de verdad, nos sentíamos estrellas del cine.
5: Y lo que más sorprende también de todo eso es la cantidad de gente que había, ¿no? Porque en los vídeos es que no se ve el final, es que una mascota, sí, de Valencia, comparado con, sí, eso, es poca gente, ¿no? Es una barbaridad.
7: Claro, pensar que Shanghái tiene una población de 30 millones de personas, uh-huh. con lo cual eso es...

0: aportació de greixos procedents dels fregits o dels arrebossats. Mm.
1: I una última idea per a incorporar-lo a la cuina de cada dia?
0: Sí, com deia, pues, amanides temperades, arrossos, fideuas també, o simplement pues, a la planxa amb un poquet d'all i julivert, això està boníssim. És un producte molt sabrós que amb moltes preparacions es ajuda també a variar el consum de peix i a introduir un poquet marisc, no?
1: Exactament, molt, molt bo per a la nostra alimentació. Exacte. Així que moltíssimes gràcies, Mamen, per estos consells sobre el calamar i t'esperem la pròxima setmana en un nou espai d'alimentació saludable de consum.
0: Gràcies a tots, fins la setmana que ve.
1: Adéu.
2: Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos es

0: tradicionals i cases baixes que recorden com vivien les famílies que depenien quasi al 100% de l'aigua, del peix i de l'arròs.
1: Paisatge al plat.
0: L'Albufera també es conta des de la taula. Als pobles de la Marjal, com el Palmar o els nuclis marítims de Sueca, l'arròs, l'anguila, són protagonistes. La paella amb moltes variants locals compartix espai amb plats com la llipebre, fet amb l'anguila del llac, o amb arrossos caldosos i a banda que porten el gust de l'aigua directe al plat. Quan tastes aquests plats, tastes també segles de relació entre la gent i el seu paisatge. L'Albufera és un parc natural, és un espai únic i fràgil. La pressió urbana, la qualitat de l'aigua i la massificació en alguns moments de l'any recorden que aquest parc natural necessita que qui el visita ho faci amb cura. Si vens, informa't de les rutes a peu o amb bicicleta, respecta els camins i les senyalitzacions, no et deixes residus i sigues discret amb el soroll, sobretot a prop de les aus. Tria horaris tranquils, combina el passeig en barca amb una volta pels miradors i pels pobles i aposta pels negocis locals. És una manera concreta d'ajudar a mantenir viu aquest paisatge. L'Albufera, un llac, una marjal i una manera de mirar l'aigua que formen part de la identitat valenciana.

0: insisteixen, no és un fet aïllat, es repeteixen pràcticament, diuen, cada dia. Bona vesprada, 23 de setembre, primer dia oficial de la tardor, però amb temperatures encara d'estiu. Contem notícies de la Comunitat Valenciana en Onda Cero fins a les 8:20. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. El Sindicat de Llogateres de València s'ha sumat a la convocatòria esta vesprada en gran part de les principals ciutats espanyoles per a denunciar el desnonament avui de Mari Carmen, de 87 anys, a Madrid. És un exemple concret, diuen, però no un fet aïllat. Protesten també per l'actuació policial contra els manifestants que tractaven d'impedir aquest desnonament, la gestió política de la vivenda i l'especulació immobiliària. Andrea Leixos, portaveu del Sindicat de Llogateres de València.
1: El govern té en la seva taula un reial decret que des de la Confederació de Sindicats de Llogateres vam redactar i vam presentar, un reial decret que frenava els desnonaments com el que s'ha vist avui i un reial decret que no els ha donat la gana aprovar i, per tant, es continuen visquent situacions com les d'avui. Front la seva inacció es van a trobar amb la nostra unió.
0: Un alt càrrec de la Generalitat ha declarat davant la jutgessa que investiga la gestió de la Dana, que creu que l'exconsellera d'Interior, Salomé Prades, va parlar de l'enviament de les alertes al voltant de les 5:30 de la vesprada, vora 3 hores abans que el missatge arribara als mòbils de la població a les 8:11. Francisco Javier Sendra, testimoni en la causa, relata també que va parlar per telèfon amb l'expresident Carlos Mazón a les 7:30 de la vesprada. Per cert, que associacions de víctimes de la Dana, col·lectius socials i sindicals, es concentraran este dissabte davant la seu del Consell Alacant contra Carlos Mazón. Trauen la protesta mensual de la zona zero de les inundacions per a mobilitzar-se a la ciutat on té l'oficina institucional l'expresident de la Generalitat. Serà a les 6 de la vesprada enfront de la Casa de les Bruixes, símbol del govern valencià Alacant. I avui ha estat assegut la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, diu que la Comunitat Valenciana és un destí adequat per a acollir a menors migrants no acompanyats procedents de Ceuta. Onda Cero, Sagunt, Sergi Beltrán.
2: Durant la seva visita a Sagunt, Rego ha defensat que la capacitat d'acolliment de la comunitat va quedar acreditada en el Reial Decret aprovat el juny passat, que estableix més de 1.900 places per a menors no acompanyats. La ministra assegura que aquestes places estan lluny de la sobreocupació i reclama a les comunitats autònomes solidaritat per alleujar la situació de Ceuta.
3: Pero tendremos que ver también la voluntad del gobierno de la Comunidad Valenciana, que está mucho más interesado en abrazarse a Vox que en trabajar de manera solidaria con Ceuta. La solidaridad con Ceuta se demuestra llamando y poniéndose a disposición del gobierno de la ciudad autónoma y acogiendo a niños.
2: Actualment, 54 menors de Ceuta ja han sigut reagrupats amb familiars en la península i altres 300 expedients estan en tramitació.
0: I a la coordinadora valenciana d'ONGDs, que agrupa 110 organitzacions, li preocupa i rebutja els atacs que assegura estan patint organitzacions humanitàries com a Ceuta diumenge passat, i adverteixen que comença a ser el dia a dia de moltes entitats socials també en la comunitat. En un comunicat, la plataforma lamenta que l'agressió a Ceuta contra 2 activistes i una diputada en confondre'ls amb treballadors humanitaris exposa el clima d'hostilitat contra les ONG. Enrique Asensi, president de la coordinadora.
4: Quienes defendemos los derechos humanos, el derecho a la información o la acción humanitaria, nos hemos convertido en objetivo del odio por hacer nuestro trabajo, una labor que hacemos cada día con menos recursos y en entornos más hostiles.
0: I el jutge ha enviat avui a presó provisional comunicada i sense fiança el quart implicat en el tiroteig mortal d'Alzira després de rebre l'alta mèdica. Així ho ha acordat avui el jutjat Onda Cero La Ribera, Virginia Delgado.
5: L'investigat, la declaració judicial del qual havia sigut prorrogada per motius de salut, ha comparegut finalment davant del magistrat després d'estabilitzar-se la seva situació mèdica. Igual que els anteriors arrestats, queda imputat en una causa oberta pels presumptes delictes d'homicidi i tinença il·lícita d'armes, mentre continua el reforç policial en el conflictiu barri de l'Alquerieta per evitar represàlies.
6: La Generalitat Valenciana está un curso más al lado de las familias. Educación infantil de 0 a 3 años gratuita y universal para todos. Más apoyo para conciliar. Más oportunidades para cada familia. Más libertad para elegir. Porque los primeros años importan y porque crecer aprendiendo es crecer en libertad. Libertad educativa. Generalitat Valenciana.
7: La brújula Comunitat Valenciana.
0: El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha anunciat a la Universitat Jaume I de Castelló la tramitació d'una nova llei valenciana de ciència, innovació i emprenedoria científica que el Consell vol aprovar abans que acabe la legislatura. Castelló, Juanjo Tobar.
7: La norma pretén reduir la burocràcia i afavorir la transferència de coneixement i l'emprenedoria científica i s'inaugura a Mallorca el curs universitari a Castelló.
8: Les universitats valencianes estan siguent decisives perquè la comunitat valenciana siga pol d'atracció d'inversions internacionals.
7: També ha participat en l'acte la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morán, qui ha criticat a més la denominada per

0: feminismo, decir que las mujeres son iguales que los hombres, significa explicar que existe un colectivo LGTBI.
1: El curs universitari a la Comunitat Valenciana s'inicia amb més de 50.000 nous estudiants.
2: I el sindicat Comissions Obreres ha alertat avui de la forta caiguda dels resultats de l'alumnat valencià en l'informe PISA 2025 i està reclamant responsabilitats a la Generalitat. El sindicat qüestiona que la conselleria atribuïsca aquests resultats al model educatiu dels governs del Botànic i a la LOMLOE i assenyala que el descens més important es produeix entre 2022 i 2025. Txelo Baix és la portaveu d'Educació de Comissions Obreres.
3: Subratllar que no és una qüestió ni de els últims anys ni de els que vindran, cal tindre una mirada llarga i posar mitjans. El que fa això és corroborar que totes aquelles demandes que han conformat la taula reivindicativa de la vaga educativa són perfectament lícites. S'ha de posar en marxa.
2: Per cert que el sindicat STPB majoritari entre els docents ha avançat el calendari de les pròximes mobilitzacions davant, diuen, la falta de resposta de la Conselleria d'Educació a les seues reivindicacions. Una d'elles serà la participació en un bloc educatiu en la manifestació del 9 d'octubre. El conseller d'Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, ha afirmat durant la seva compareixença en les Corts que la prioritat durant els incendis de Segorbe, el Saler i Tuejar va ser la protecció dels valencians. Ha insistit que els dispositius d'extinció no van ser estàtics, sinó que es van dimensionar segons la seva evolució. Amparo Sánchez.
4: El conseller ha reiterat que van ser incendis diferents en diferents territoris, amb diferents evolucions i amb necessitats operatives diverses.
5: Que dos fueron intencionados y otro por un rayo. No existe una respuesta automática para todas las emergencias, pero sí existen unos principios que deben ser constantes. Disponer de información, valorar el riesgo, tomar decisiones, movilizar capacidades, establecer responsabilidades claras, proteger a la población, mantener la respuesta.
4: A més, assegura que quan les flames desapareixen, la Generalitat té una segona responsabilitat que passa per ajudar als que han patit les conseqüències dels incendis.
5: Y ahí también debe estar la Administración para atender las necesidades de las personas afectadas por estos incendios y para contribuir a la recuperación de los municipios y de las zonas damnificadas y facilitar que los territorios puedan recuperar cuanto antes su actividad.
4: La diputada socialista Alicia Andújar li ha retret la demora que va haver-hi a l'hora de demanar ajuda a la UME, mentre que Jesús Pla, diputat de Compromís, ha lamentat el fracàs de les polítiques de prevenció i extinció.
6: En 8 incendis que s'ha activat la UME, en 7 s'ha fet entre 1 i 3 hores després de declarar l'incendi. A soles en este van ser 17 hores de retard.
7: S'ha posat de manifest com en un incendi com el del Saler s'ha tingut que cridar a la UME per la falta de coordinació i per la falta de mitjans. Hem fet propostes en el sentit de que hi hagi una veritable coordinació del servei d'emergències.
2: Més coses, el Front Abolicionista del País Valencià reclama una normativa autonòmica que acabi amb els proxenetes i els qui contracten serveis de prostitució, els puters. Ho han reclamat amb una concentració enfront de les Corts, coincidint amb el Dia Internacional contra l'Explotació Sexual. Amparo.
4: Afirmen que la solució és senzilla, perseguir els homes que paguen per prostitució, però reiteren molts homes no volen perdre el privilegi de, per pocs diners, accedir al cos d'una dona. Concha Hurtado és la portaveu del Front Abolicionista del País Valencià.
8: Perseguir a los proxenetas, que son los que se lucran, perseguir a los puteros, que son los que agreden sexualmente a las mujeres esclavizadas y prostituidas, un sistema de apoyo integral para las mujeres para que puedan abandonar la prostitución y también para evitar que entren. También hace falta pues, campañas de prevención a nivel informativo para evitar que los chicos de hoy sean los puteros de mañana.
4: Encara que es va aconseguir fer algun pas en la legislatura anterior, en l'actual, de moment, no han pogut reunir-se amb els responsables autonòmics.
2: Avui és també el Dia Internacional de la Visibilitat Bisexual. El col·lectiu Lambda denuncia que l'odi, el rebuig i la bifòbia continuen sent una realitat quotidiana per a les persones bisexuals en la Comunitat Valenciana. Teresa Díaz, portaveu.
9: El cuestionamiento constante de la bisexualidad como una fase o como un momento de confusión de la persona afecta en cosas concretas como en la salud mental por esa necesidad de constantemente estar justificada o ser negada tu orientación.
2: I els equips específics d'intervenció amb infància i adolescència de la Generalitat que donen suport psicoterapèutic, social i educatiu a menors en situacions de vulnerabilitat han realitzat vora 8.700 atencions durant el primer semestre de 2026. Escoltem la consellera de Serveis Socials, Helena Albalat.
10: Invertir en infància es invertir en futuro. Cada niño y cada niña que protegemos hoy es una oportunidad ganada para toda la sociedad. Desde la Conselleria trabajamos para que ningún menor se quede atrás. Más de 3

0: 3.900 menores forman parte del sistema de protección de la Comunitat Valenciana.
1: La incidència d'infeccions respiratòries per Covid-19 ha augmentat un 125% esta última setmana a la Comunitat Valenciana, fins als 117,2 casos per cada 100.000 habitants, enfront dels 52 de la setmana anterior. D'altra banda, en el cas de la grip, la incidència ha baixat un 77%, segons dades de la Conselleria de Sanitat. I la Comunitat Valenciana ha registrat aquest estiu 586 morts atribuïbles a la calor, la xifra més alta des que en 2015 el sistema de monitoratge va començar la seva sèrie històrica de registres. I els sindicats aplaudeixen el projecte del futur Hospital General de Castelló, però recorden que sense professionals, diuen, no hi ha sanitat. Lorena Pardo.
2: Estan molt d'acord amb el projecte, demanen que es complisquen els terminis anunciats, però es mostren escèptics per a dotar-lo de personal sanitari. Virginia Sales, portaveu de Comissions Obreres.
3: Estamos de acuerdísimo con este hospital, pero lo que tenemos que tener claro es que todo esto, para que funcione, necesitamos profesionales. Y no sé si se ha valorado la dificultad de cobertura de algunos profesionales que tenemos como facultativos y enfermería. Tenemos un déficit de profesionales muy importante en la provincia y no podemos abastecer ya casi ni el hospital, los hospitales que tenemos, tanto el general como el provincial que tenemos en la ciudad de Castellón. Complicado será también abastecer de profesionales este nuevo hospital y evidentemente sin esos profesionales el hospital no va a funcionar.
2: Tots els terrenys estan ja adquirits i el Consell va autoritzar el passat 11 de setembre la contratació de les obres. El següent pas serà aquesta setmana que es publique la licitació.
1: I la Policia Nacional ha detingut en l'aeroport de Castelló un home de 29 anys que transportava 51 embolcalls d'heroïna a l'interior del seu organisme. Juanjo.
4: L'arrest es va produir el passat 9 de setembre després de la seva arribada en un vol procedent d'un país de l'espai sense. Els agents van detectar indicis del mètode conegut com a mula i després de l'expulsió dels embolcalls van comprovar que contenia més de 580 grams d'heroïna. El detingut ha ingressat a la presó provisional per ordre judicial. La investigació continua oberta.
1: I segons ha pogut saber Onda Cero, l'artista valencià Manolo Boix de l'Alcúdia ha mort este dimecres als 84 anys. Va ser des dels anys 60 un dels introductors del nou realisme a Espanya. Va rebre el Premi Nacional d'Arts Plàstiques l'any 1980 i el seu treball es va significar en diversos camps de la creació, per exemple, des de la pintura a la il·lustració de llibres, passant per l'obra gràfica i cartells i l'escultura. Descans en pau. Fem ara un repàs per l'última hora de la informació esportiva amb Eduardo Esteve. Eduardo, bona vesprada.
5: Què tal, Núria? Bona vesprada.
1: De què estem pendents esta vesprada?
5: Tenim dos notícies. Al València, la primera ha sigut anunciat oficialment Javier Aguirre com a nou tècnic i la segona que ha sigut presentada per Aulio Vázquez com a nou director esportiu. Començant per la primera, el que era un secret a veus és ja una realitat. Sergi López, bona vesprada.
6: ¿Qué tal, Edu? Bona vesprada. Efectivamente, es nou entrenador fins a final de temporada el mexicà Javier Aguirre. Recordem que signa fins al mes de juny amb una temporada opcional, sempre i quan aconseguisca classificar l'equip per a competició europea de forma directa per a la Lliga. Està previst que arribi demà a la capital del Túria.
5: Gràcies, Sergi. I Braulio, a la seva presentació, explicava el per què ha triat a Aguirre com a entrenador.
7: Bueno, yo creo que Javier, creo que uno de sus valores más importantes es la gestión de grupo, como bien sabéis. Y al final creo que él también, el contexto Valencia no le asusta porque es una, por poneros un ejemplo, una de las cláusulas para renovación la puso él. Y al contrario, era súper ambiciosa y él sabe dónde viene, con mucha ambición. Y creo que además necesitamos un poco pues alguien que no le asusten los retos, digamos. Y él para nada le asusta, sabéis, la experiencia que tiene en la Liga Española, conoce la Liga y conoce Valencia, que también es importante.
5: Javier Aguirre, que serà presentat el proper dilluns. Mentres, el Villarreal té un nou internacional. Víctor Flan, bona vesprada.
8: Què tal? Bona vesprada. Ilias Akomah, que ha rebut a última hora la cridada de Marroc per tal de formar part de la seva selecció en aquestes convocatòries internacionals. D'aquesta forma són fins 12 els futbolistes del Villarreal que estan en les seves seleccions. Problemes, per tant, per a que Íñigo Pérez puga treballar amb normalitat al llarg d'aquestes properes tres setmanes.
5: Gràcies, Víctor. L'Elx farà una mini pretemporada en este paro. Felipe Canales, bona vesprada.
9: Bona vesprada. El Elche se concentrará la próxima semana en San Pedro del Pinatar, en tierras murcianas, con dobles sesiones de entrenamiento cada día, desde el lunes hasta el viernes. Todo para aprovechar este largo parón de tres semanas por el virus FIFA, los compromisos internacionales. Además, el Elche de Anselmi aprovechará para jugar un amistoso la próxima semana en tierras murcianas. Aún no se sabe el rival.